0: com se hacía tradicionalmente?
1: Així a la comarca de la Marina Alta, en general, prou, o sigui, siguin un sistema molt manual, no? Perquè, com bé sabem, pues, tenim uns sistemes agraris abancalats i, per tant, pues, no es pot entrar en maquinària tan fàcilment com a lo millor podem veure en Andalusia, no tenim tampoc grans extensions, també són molt minifundistes, i per tant així segueix fent-se la recollida de l'oliva de forma molt tradicional. I podem veure des de gent que a lo millor que s'ho fan per a ells, que directament posen el que es coneix per les borrasses, que són aquestes xarxes que es posen baix de l'arbre, a la recol·lecció, i en unes pròpies, en les canyes, peguen en les canyes i en les mans van estirant per a caure l'oliva. Després hi ha alguns més professionalitzats que utilitzen unes peces que vibren, són com unes varilles metàl·liques,
0: sí,
1: que es posen en la branca de l'olivera i la fan vibrar a gran potència i cau tota l'oliva. Això és un sistema molt més mecanitzat, algo més, i després bueno, s'arrepleguen aquestes borrasses, aquestes xarxes, s'acumulen en cabassos i aquests cabassos directament es porten a les almàsseres per a fer l'oli. Un procés molt tradicional que seguim tenint així i que, de fet, deuríem sentir-vos molt orgullosos de seguir mantenint aquest sistema tan tradicional de fer oli que tenim aquí a la Marina Alta.
0: Sí, no? És com un sentiment de pertenència.
1: Correcte. És un sentiment de pertenència, és una cosa que ens diferencia i que, al final, està bé que les coses es mecanitzen, que anem també millorant les nostres formes de millorar els processos de recol·lecció, però bueno, nosaltres així som minifundistes, som abancalats, està tot abancalat, per tant, crec que és molt beneficiós que també tinguem un sistema de recol·lecció tan visual com és el que és la recol·lecció pràcticament a mà que tenim aquí.
0: Bueno, ja conocemos entonces cómo se recolecta hoy en día la oliva. Una vez recogida, Agustí, llega una de las grandes preguntas. ¿Cuánto aceite sale realmente de la aceituna? ¿Qué rendimiento se considera bueno y de qué depende?
1: Depende de la varietat i de l'any. N'hi ha anys que es trau més rendiment. Si són anys que han anat bé, ha fet bona temperatura i han sigut plujosos, es trau un bon rendiment, però es trau el 15 i el 20% de rendiment. Això què vol dir? Que de cada 5 quilos d'oliva, entre 5 i 6 quilos d'oliva, traiem un litre d'oli. Pot parecer poc, però bueno, la veritat és que l'oli d'oliva és un producte que es consumeix així més en baixa escala i, per tant, aquests rendiments estan més que bé. I el seu cost, el cost així de venda, l'oli de la Marina Alta, evidentment, el que trobem en els supermercats és que l'oli d'oliva verge,
0: sí,
1: està entre 4 i 5 euros,
0: sí,
1: en els supermercats. Nosaltres, així a la comarca de Marina Alta, es ven perfectament entre 9 i 13 euros el litre, es ven perfectament, perquè nosaltres tenim un oli excel·lent i no exagero quan dic que en tenim uns dels millors olis del món. Así, a la nuestra comarca.
0: Ya que hablas de precios, ¿cómo hablas de que actualmente el mercado de la oliva y del aceite está entre 9 y 13 euros, me has dicho?
1: El que produïm així a la Marina Alta, la gent perfectament el paga a 10 euros el litre, el paga ben a gust, més que res perquè la diferència de l'oli, aquest oli, no sé, Marcos, no sé si algun dia, al portar una botella perquè ho tastes, pot ser que alguna altra l'hagis provat.
0: Jo he provat, este verano prové de Pedreguer, aceite de Pedreguer.
1: Pues segur que era, saps la varietat, era picual, era una manzanilla.
0: Me pillas ahí.
1: A mi particularment, així ara està prou de moda la varietat picual, és un oli excel·lent, és molt intens, té un regust així, el deixa un poc de regust així, picantós no és, però bueno, el deixa un regust a la gola que a mi m'encanta,
0: sí,
1: i per mi aquest oli, un poquet de pa, oli, o qualsevol coseta, un tomàquet o el que sigui, això és meravella.
0: Entonces, hablando de precios, Agustí, el agricultor puede esperar este año una campaña también rentable.
1: Totalment, portem 2 anys que les persones, jo considero que estan guanyant diners en l'oli. De fet, l'oli, jo animo a la gent que tinga bancals abandonats, que plante oliveres, perquè és un arbre que és mediterrani, tota la vida ha sigut així, és de secar, evidentment, si el regues és millor per a la seva producció, no té moltes malalties, el seu maneig no és del tot complicat, i després el dona un producte que té per sort tenir les almàsseres, que són com cooperatives, que tu portes la teva oliva i te'l fan, que és un producte que tu pots consumir al llarg de tot l'any, és a dir, no és preceder, és a dir, per a mi l'oli d'oliva és l'oli d'oliva, l'olivera és la reina de la nostra comarca per a tu poder guanyar diners en el

0: manejar. Per tant, com dic, jo recomano a la gent que si té algun dubte en què plantar en la seua, en les seves parcel·les, pues que plante olivera, que pots treure oli per tot l'any i si no, i si li sobra, li el podrà vendre als seus veïns, que ho té fàcil.
1: Claro. Claro. Oye, Agustí, una pregunta que se me ha quedado aquí en el tintero, que la tenía aquí apuntada. Vuelvo un momento a lo del rendimiento, que hablábamos de cuál se considera bueno y de qué depende. ¿Ese rendimiento realmente suele ser parecido en toda la Marina Alta o influyen factores como la variedad, la zona, la lluvia o el estado del árbol?
0: Sí, influeix la varietat, influeix un poc, però sobretot jo crec que el que més influeix és la climatologia de l'any, no? Si és un any molt sec, el rendiment és molt baix. Si un any prou humit en el que plou bé, com ha sigut este any, a pesar que hem tingut un estiu calorós, l'olivera ho ha suportat prou bé i entonces jo trobo que no es notarà massa en un rendiment baix. Si fera molta calor que enfuega la planta, enfuega a l'arbre, podria ser que tirara oliva i no tindrien tant de rendiment, no? Però no és el cas. Jo crec que este any, a pesar d'haver fet calor, l'olivera ho ha aguantat molt bé i només tens que anar a pegar una volta per les bancals. Vas a pegar una volta per les bancals i inclús les oliveres que estan en situació d'abandonament estan prou carregades d'oliva. Uh-huh. Per tant, crec que va ser un bon any per a fer oli.
1: Vamos a volver entonces al tema de duda ya resuelta. Vamos a volver al tema de la rentabilidad, si era interesante plantar olivos hoy en día. Para alguien que tenga una parcela y esté pensando en invertir en olivos, ¿es un cultivo realmente sencillo y resistente o exige más trabajo y más inversión de lo que parece?
0: Desde que el meu punt de vista, com jo ho veig i com veig als treballadors del camp, com els manegen, per a mi l'olivera té prou menys faena que un taronger, prou menys.
1: Sí?
0: No demana tanta aigua, no demana tants adobs i no demana tants tractaments per a que l'arbre estigui sa. Igualment, té la seva faena i tens que estar pendent dels arbres, no? Però crec que no té tanta faena. Després, podríem comparar-ho en els advocats, en l'aguacate. Bueno, trobo que l'aguacate també està sent prou rentable. Segueix augmentant molt el seu consum o la seva demanda. I tampoc és un arbre molt exigent en quant a tractaments. Ara, sí que és cert que necessita més adobs i, al millor, més aigua. Però, bueno, també és un arbre que jo veig prou factible.
1: O sea,
0: dime, Marco.
1: Digamos que en calidad, rentabilidad y sencillez es bastante bueno un olivo.
0: Yo particularment sí. Jo apostaria per l'olivera, si tinguera... I de fet, també és un arbre que molt integre en el nostre clima, en el nostre paisatge, i que dius, pues bueno, si no m'ha eixit bé este cultiu, pues bueno, pues per almenys tinc un bancal ple d'oliveres que hi contribuïs a un sistema ambiental, perquè les oliveres també, a nivell mediambiental, són molt beneficioses perquè són el refugi de moltes aus i de molts animals, perquè no sé si tots els que hem vist aquestes oliveres, sobretot les que són grans, creen molt de recoveco i són llocs de refugi per a molts animals.
1: Y mirando al futuro, Agustí, ¿crees que la Marina Alta podría aprovechar mejor el aceite como producto propio del territorio, igual que se hace con, no sé, otros productos agrícolas y gastronómicos de aquí, de nuestra comarca?
0: Jo crec que l'oli a la Marina Alta s'aprofita molt bé. Crec que els restauradors és un dels productes estrella, igual que els vins. Per tant, crec que la gent el consumeix. Tot el món tracta, en el moment que s'entera que hi ha algun veí, algú que tinga oliva... que fa oli, li el compra i no li sap mal comprar-lo. Per tant, crec que és un producte que està molt ben... És a dir, podríem inclús exportar, no?, fora de la Marina Alta, però crec que de moment no produïm suficient oli com per a abastir a la demanda que tenim així, entre altres perquè el turista el valora, perquè el gastrònom el valora i perquè la persona de peu també, els locals, també el valorem.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que a cualquiera de la zona le haces destacar, no sé, 3-4 productos de la Marina Alta y yo creo que sí que te ponen en ese top al aceite de la Marina Alta.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también está en el top, en los tres primers, yo creo que del más bien valorados que tenemos así y por la su versatilidad también, ¿no? Es que en el oli de oliva puedes hacer cualquier cosa.
1: ¿Y te mojarías, Agustí, con algún aceite en concreto, algún municipio de nuestra comarca que sea tu debilidad?
0: ¿Algún municipio? No mullaría. Yo, si tinguera que dir, yo trobo que les oliveres que estan un poc més a l'interior donen menos faena i a lo millor pot ser, vinc a dir, perquè moltes voltes les que estan prop de la costa tenen més problemes de mosca i eixen més picades, no? Doncs poden donar un poc més de faena.

0: ser que els agricultors ho saben i el que fan és recolectar aquesta oliva el més pront possible perquè no la pique la mosca i, per tant, trauen un oli excel·lent, un oli verd, no? que es coneix. Però, bueno, en l'interior trobo que resulta un poc més fàcil el seu cultiu i si jo m'haig de mullar, a mi la varietat que més m'agrada és la picual. Li recomano a tot el món que si coneix... Ara, tots estan bons, eh? Que
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: No ens enganyem.
1: És una recomanació.
0: És una recomanació. Si algú vol provar l'oli de picual, si té l'ocasió, que el prove i que faça una cata, que canvia potser en una manzanilla o una cornicabra, que prove. Moltes voltes també fan mescles, eh? Els agricultors.
1: Ah,
0: moltes
1: sí?
0: Voltes agarren... Sí, també, a veure, els agricultors han anat per casa, que fan oli per a d'ells i el venen així a xicoteta escala. Moltes vegades el que tenen són diferents varietats, fan una mescla en el massa i el que ix. Però n'hi ha altres que sí que són més professionalitzats, que sí que ells agarren i l'almàsera pues, pràcticament fan el seu oli per a d'ells i ja està.
1: Uh-huh. Bueno, pues estaremos, por tanto, muy pendientes de cómo avanza esta campaña y de cuánto aceite acaba saliendo de los campos de la Marina Alta. Agustí Espíe, muchas gracias una semana más por ayudarnos a conocer mejor nuestro campo y todo lo que hay detrás de los productos que luego encontramos en nuestra casa.
0: Gracias a ti, Marco.
1: Un saludo, nos vemos la semana que viene.
0: Adiós.